0: Do Rawa Kyo e Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Sha Rira.
3: Erlinia, agus Erlair.
4: Agus Er D.A.B.
5: Stashu Nashington.